0: hemos comentado, prolongaron el periodo de sesiones con el objetivo tanto de aprobar la norma de presupuestos como la de acompañamiento antes del parón clásico del mes de agosto. La semana pasada hablábamos de ello con el síndic del Partido Popular, con Nando Pastor. Hoy lo hacemos con el de Compromís. Joan Baldoví, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Es van perllongar també en l'esperança de que haguera algun dia de sessió de control al govern, cosa que cada vegada és més difícil, una cosa més rara en les Corts Valencianes.
0: Así es. De los presupuestos. Bueno. Y de la ley de acompañamiento. ¿Qué sería lo que más le chirría, Compromís? Y intento cerrar un poco la pregunta o constreñirla un poco. Si tuviera que elegir, ¿qué tres enmiendas serían para ustedes fundamentales que prosperaran? Evidentemente no va a ser posible por la mayoría parlamentaria, pero ¿qué tres enmiendas serían fundamentales?
1: A ver, enmiendes en el sentit d'apostar per l'educació pública. És a dir, nosaltres hem fet un fum d'esmenes per apostar per l'educació pública, per arreglar el problema dels docents. Jo crec que, ara com ara, el Consell té un problema damunt de la taula, és el problema dels docents, i hi ha una esmena en la que nosaltres diem que això es pot arreglar. Després, per a mi hi ha algunes esmenes que jo crec que el que estan fent, que estan trencant consensos bàsics en la societat. Una societat no pot funcionar sense consensos. I en aquest sentit, nosaltres, alguna esmena referent a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a cuidar, en definitiva, allò que ens fa singulars com a poble. I, evidentment, esmenes en la vivenda. Per a nosaltres, creguem, esta setmana llegia ahir mateixa que el Consell no va fer cas a 10 municipis que han sol·licitat, 3 del PP, que han sol·licitat el control dels preus del lloguer.
0: Però hi ha otro asunto, evidentment, que ha sido portada, que hablamos en su día también con el señor Pastor, que es el del arraigo, la prioridad nacional. ¿Usted cree, a su juicio, que es una cuestión semántica o es algo que va más allá de eso?
1: És una vergonya que el Partit Popular estiga claudicant d'aquesta manera, en fi, tan lamentable davant de les exigències de Vox. Jo cada vegada, si ja me vaig sorprendre en el pacte de la servilleta, no para de sorprendre'm la tebiesa i l'actitud, insistís, claudicant del Partit Popular davant de les exigències d'un partit que l'únic que fa és intentar posar aquestes coses, però que després no treballa.
0: El PP se defiende. Dice, no, habrá arraigo, però habrá arraigo en condicions de ajudes, viviendas sociales, com les hi ha en altres ajuntaments, també de la izquierda, i també, apuntava Nando Pastor l'altre dia, on està vostè sentat, como el Botánic en la Renta Nacional de Inclusión. Ellos dicen, va a haber arraigo. Vox puede decir lo que quiera, pero es arraigo.
1: Pero Vox no diu arraigo. Y Vox es insaciable. Cada día que pasa es una volta més y un apretó més. Y claro, Vox, en la mesura que vega que el Partit Popular claudica, va a ser insaciable. Cada vegada serà un apretó més. Avui serà el sindicat, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en fi, el valencià. No tenen mai prou.
0: Le decía que vamos a retomar el tema de educación porque, si no me equivoco, Compromís propone 400 millones para atender esas reivindicaciones. Hay quien critica que ustedes, estando en el gobierno, de hecho la cartera de educación la dirigía Vicent Marsà, conseller d'Educació, no ejecutaran algunas de esas reivindicaciones. No solo hablo del salario, pero también del incremento salarial. Que también, el incremento salarial. Pero, ¿qué les dice usted a esas personas que, hombre, vamos a ver, el Botànic no subió en 8 años el salario de los profesores, señor Baldoví?
1: D'acord. És aixina. I jo crec que un ha d'assumir allò que ha fet i allò que no ha fet. Però, per contra, el Botànic va construir més centres públics que mai. Per contra, el Botànic va posar en l'educació més mestres que mai, 15.000, i 5.000 que ne va deixar arreglats i que estos van recurrir. Per tant, feren el xarxa llibres, és a dir, les baixes se cobrien els 2 dies, i li ho puc dir perquè tinc una cap d'estudis en casa i he tingut una vicedirectora en casa també.